senyor Tasqual. Molta volta igual que jo tinc cookies d'amics, obro i l'únic.